0: Peter Rats falar i så där alla där med.
1: Det är roligt.
0: Ni som har tänkt att
1: Ah, alltså Celi så är Pemaka de Vita.
2: Pemaka de Vita. Zero ariar ni frais de transfert et ni mrupvatra miaramiasa amin'ny vol, ni vidinetana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoiles indienne na apeso ny apem vol. Mvol miara mandosisan'andro.
3: Bonne soirée.